0: deixaria la pell.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 8.
4: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
6: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
5: Enric Balaguer. Part número 4. Josep Maria Figueres, Bach, sempre ha acompanyat Pau Casals al llarg de la seva vida.
6: Sempre. L'alegria que li donen és quan li regalen una pedra de Bach o quan l'associació de Bach li regala la col·lecció de totes les obres de Bach, o bé doncs quan pot tocar o a la casa de Bach o pot fer una dedicatòria d'allà. I també una gran tristesa serà quan, des de l'any 33, quan Hitler comença les primeres mesures repressives contra els jueus, quan ell diu: no vull anar a tocar la dictadura. També ho havia fet a Rússia, quan ja que se l'estimava molt i l'estimaven molt a Rússia, però a partir de la revolució, que no era simplement una acció doncs altruista, sinó que hi ha molta sang, com en totes les revolucions, i després hi ha molta repressió, etc., no li plau, no li agrada, no hi dona suport, i per tant diu: doncs a Rússia no hi vaig, a Alemanya no hi vaig, als tres bé. I per tant aleshores això serà doncs fins al final. I es troba després, l'any 45, que havien de donar la solució a la dictadura espanyola, que era l'única que quedava a Europa després de la caiguda de la italiana, l'alemanya i totes les satèl·lits des d'Àustria, etc. I aleshores doncs el pacte amb Eisenhower i la Guerra Freda porten a que hi hagi una relació de mantenir els dictadors, cosa que sempre ha fet als Estats Units. Vegem també la història de Sud-amèrica i Centroamèrica i fins i tot amb la mateixa Nord-amèrica, doncs amb tot el que dip. I aleshores doncs Casals diu: no tocaré. Una decisió, per tant, dolorosa amb aquesta persona. I no tocarà fins als anys 50, que començarà, que diu: bueno, doncs si mou no va a la muntanya, doncs farem els concerts doncs a Prada. I en aquest sentit, a Casals es troba que ell té aquesta voluntat de canviar, i això és influència de la seva mare, que no és de política, sinó que és de model. La seva mare deia: jo no crec en les lleis. I l'Enric l'envia, a que per no anar amb una guerra colonial, l'envia a l'Argentina. I Casals no va fer el servei militar, se'n pot estalviar, m'imagino que és per qüestió de pagament, però es troba que Casals, doncs, per la seva mare, li dona valors modals, això no s'entén. I aleshores no és per una qüestió política, sinó per una qüestió modal, de conceptes, perquè la seva mare deia: jo no crec en les lleis injustes, és clar.
5: Parlem de dictadura. A part la del Franco, com va viure la precedent, la de Primo de Rivera?
6: Bueno, la dictadura de Primo de Rivera no es va caracteritzar per la duresa de la franquista. Va ser persecutòria per la llengua, per l'ensenyament, va tancar la Mancomunitat, que era l'òrgan inicial de govern que tenia el Principat, va tancar publicacions polítiques, va suspendre ajuntaments, va tancar el Barça, va tancar l'Orfeó Català, és a dir, era una dictadura que déu-n'hi-do, per tant no era allò doncs de figura i prou. però no va ser com la de Franco, que cada dia hi havia fusellaments al Camp de la Bota, hi havia els consells de guerra de Cuneta, hi havia el que era, per tant, una acció duríssima en tots nivells. Pensem que hi havia 250.000 persones amb una població de 20 milions d'habitants tancades a la presó, quan ja n'havien marxat 500.000 i quan ja hi havia hagut 700.000 morts entre un bàndol i l'altre. Per tant, tenim doncs que el percentatge de població afectada era altíssim. Per tant, doncs va ser la frase, em sembla que és de Tassi, que diu, han no fat un desert o l'enxamat o pat, sí? És a dir, la pau, el silenci del desert, no de l'harmonia. Per tant, en Prima de Rivera, doncs ell està amb l'Associació Obrera de Concerts, crea l'orquestra, que és una iniciativa espectacular. L'orquestra Pau Casals és una orquestra en la qual ell veu que hi ha una necessitat de que hi hagi una orquestra important a Barcelona. Té la sort de trobar uns grans col·laboradors, en Joaquim Pena, el musicòleg, que serà l'ideòleg, l'artífex, el factòtum de l'orquestra, i un matrimoni que seran Magrinyà i la seva esposa, la Titi, que la Francisca Vidal, que havia estat alumna seva també de violoncel, que portaran el que seria una mica la gerència i una mica l'administració i la correspondència, la comptabilitat, etc. Per tant, doncs, té uns bons col·laboradors amb aquest sentit. Coneixem molt tota la labor de l'orquestra pels testimonis que queden a la revista Fudicions, una revista que feia l'Associació Obrera de Concerts i que estava molt relacionada amb l'orquestra perquè feien concerts, per la Revista Musical Catalana i també per la tesi que va fer Oriol Martorell, que va relacionar tots els concerts. Pena ja els anotava, primer concert, segon concert, fem el concert número 200, el farem només de música catalana, fem aquest concert, anem a París que tindran un gran èxit, etc. Per tant, doncs, totes les accions que feia l'orquestra que té el seu nom i que la patrocina i que en moments de dificultat doncs l'ajuda i li avança. Pena diu en una de les cartes que s'han recollit de l'epistolari, diu devem cada 125.000 pessetes de l'època amb en Pau Casals, el seu compte hi ha aquesta xifra negativa. Ell ajudava, fins i tot quan té una malaltia, Pau Casals té una salut ferma, però en algun moment puntual té dificultats, una vegada de vista, una altra vegada de depressió, etc. Té dificultats de salut, finalment amb el cor al final de la vida gairebé, però clar, en els seus 97 anys, doncs, els moments positius de salut són màxims, no? Doncs Casals manté amb l'orquestra una relació, d'una extraordinària relació, igual que amb l'Obreda, que ja en deia, l'Associació Obreda de Concerts. I aleshores l'acció de donar suport a l'orquestra és una acció notable. Li pagaven tot si li diuen si ja la dirigeix a Madrid. Diu, però de Madrid ja en té unes quantes. Diu, Barcelona té, li falta una gran orquestra que havia de ser de 80, 90, de 100 músics. I hi ha una tesi doctoral d'en Josep Retxa que parla doncs, dels detalls musicals d'aquesta iniciativa i doncs com van a buscar els instruments que falten músics i aleshores els han d'anar a buscar fora per portar-los, etc. I per tant Casals la viu molt intensament.

0: he comptat a vegades els aplaudiments, un minut, dos minuts, i és una apoteosi. 8 minuts és increïble. Es queden melòmens que sabien el que representava allò que havien escoltat. Per tant, quan a la Calas feia una peça musical, o bé les sopranos o els tenors que estan al Passeda, doncs, i que aleshores arribaven amb aquest nivell, el públic ho coneix i ja la sap, l'escoltada 10-20 vegades aquella obra, però aleshores ho reconeix i ho valora. En Casals igual, per tant, doncs, era aquesta acció d'identificació. I Casals, per tant, doncs, arreu a Europa, els grans periodistes, el Lochamp, el Gavini, etc., que tindran un predicament i que molts d'ells faran també llibres, hi ha molts llibres, per arribar a fer exposicions de 150 llibres, dels quals han sortit a Rússia, al Japó, evidentment, Alemanya, França, Anglaterra i Estats Units. Però no és que sigui el músic català més important, és que és el català més conegut arreu del món. Els pintors ho seran per alguna faceta, però tenen la sort que la música, com l'art, no té la necessitat de conèixer la llengua i, per tant, es fa ràpidament internacional.
1: És una evidència que Pau Casals té una relació forta amb Catalunya.
0: La biografia que he volgut fer és precisament això, perquè les grans biografies que n'ha aparegut, la de Baldor i la de Kir, i també les del seu gran amic, l'Alavedra, o les dels periodistes catalans, són a vegades molt hagiogràfiques i molt centrades en la part musical. Per tant, alguna biografia té només aquesta particularitat de centrar-se en els grans episodis, és a dir, la successió d'anècdotes, i totes les biografies tenen aspectes importants i que ens donen novetats i que ens donen coneixements. Però les grans biografies més acadèmiques, la de Baldoc i la de Crick, no parlen de Catalunya. I si parlen, en parlen amb gran desconeixement. No saben ni escriure el nom, posem per cas, dels presidents de la Generalitat, amb els quals hi arribarà a tenir, doncs, una relació puntual, però que hi és. Amb en Companys envia unes cartes al final de l'inici de la Guerra Civil per demanar protecció per la seva casa, que no tingui problemes, o amb en Companys participa amb un jurat per la Copla de la Generalitat, que han de triar, en aquest cas, aquest valor i el posen al jurat. Hi ha una fotografia, doncs, al Pati dels Tarongers. Té aquesta relació, però clar, Casals té una vinculació amb Catalunya molt profunda. I a la biografia li he dedicat un capítol parlant només dels símbols de Catalunya, que són la sardana, Montserrat, amb el que és l'únic músic que ha fet un gran concert i que li editen una publicació amb l'homenatge que li fan a dins del monestir, després els Jocs Florals, que hi participa de sempre, els Jocs Florals de l'exili, i el Cant dels Ocells, que esdevindrà una peça internacional. Per tant, no funerària ni fúnebre com la fan ara, és una peça que era una cançó tradicional i que, per tant, esdevé un cant de resistència, un signe d'identitat, no fúnebre com han volgut fer perquè no saben quin posar i han posat aquest, no? Però clar, si només posen aquest, només en aquest lloc, per associació, queda en aquest sentit. Doncs he fet aquest capítol, però també veure la relació que té amb Catalunya. I la relació que té amb Catalunya, hi viu, hi té casa, i a la Guerra Civil, com tants exiliats, ha de marxar. I aleshores on marxa, en aquest cas una mica abans de la Guerra Civil, perquè com que viatjava durant la Guerra Civil, ell té, que en podem parlar, una relació de suport a la República amb concerts i amb activisme, que ho podem comentar, però ell tindrà una dimensió amb Catalunya d'una profunda estima. Té la bandera, té Montserrat i té aquesta presència que rep publicacions, rep visites, pregunta, inquireix, i aleshores la vol perquè, doncs, l'estima i se'n sent, no?

amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dius Camelia, ten 8 anys i jo m'agradarà a la piscina, a la platja i menjar glaç.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Joan Francesc Castex Ey va néixer a Perpinyà el 1978. Va estudiar geografia a París, és consultor i assagista de temes transfronterers, especialment en relació amb les comarques gironines i Catalunya Nord, i ensenya la llengua catalana a persones adultes. Com a escriptor en català ha publicat la trilogia poètica La sang i la saba, 2008, Salvatge, 2010, La matriu, 2012, i el poemari bilingüe Ruta major. També obres de recerca sobre la geopolítica transfronterera. Un assaig de ficció, Retrat petit de tot i res, el 2017, novel·les, El trencament, 2018, El trabucaire, L'infant i la ciutat dels tres portals, el 2022, Nosaltres els set homes, 2023, Teatre, Amb la frescor de la nit, el 2015, i finalment encara Poesia, Menudai d'ànima, el 2015, L'odissea de Cosme, fill del vent, el 2025, El darrer mot a les edicions Paraules, i un audioconte, La noia del parc. Del llibret La sang i la saba, Camí. Camí de la multitud, camí de la solitud, el que puja dalt del cim pelat, el que torteja entre l'herba i el prat. Camí de l'exili, camí del retorn, camí de roses flamejant, camí d'espines humiliant, el del silenci, del pedrís sota l'oliu, el de la gent, el camí del compromís, l'urbà i agosarat, el del desert ataronjat, el teu recorregut, el meu, el seu, entre laberints i atzucacs. Ja estem una drecera, viatgem pel bon camí. Cruïa de camins, els camins de tots, des dels records vells fins als reptes nous, tots els camins de l'existència, l'interior i el del somni i del més enllà, el millor camí cap als estels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
1: Ràdio Arrels. Amiens, 95.

els ulls. I què vols que plori? Paraules gastades, tropells de poetes, com lluna i estrelles i l'aigua de mar, maragdes i perles, carxofes i...

was created by me and you. Everything's alright.

0: Ràdio Arrels.
1: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
2: L'Airbus A319-200 de la companyia US Airways, que provenia de Nova York, estava a punt d'aterrar a MDT, l'aeroport internacional d'Harrisburg. Feia un sol esclatant, malgrat que el paisatge estava cobert per una capa de neu. La temperatura clarament sota zero. A la seva esquerra, en Julius Warshawski veia indiscutiblement les torres de refrigeració de la central nuclear de Three Mile Island, d'on sortien unes monstruoses columnes de vapor. Des de l'any 1979, data de l'accident nuclear que va comprometre la seva vida al combat ecològic, li semblava que els homes no havien après cap lliçó. Arreu del món, la temptació nuclear civil tornava a emergir. Sempre més energia per consumir-ne encara més. Un profund cansament va apoderar-se d'ell. A la seva arribada, va afanyar-se per recuperar les seves maletes i prendre un taxi. Malgrat el canvi d'horari, volia passar pel seu laboratori i veure-hi en Robert Crumbs, el seu adjunt, i d'aquesta forma posar-lo al corrent de la situació. La fatiga del viatge es feia sentir. Volia arribar a casa seva i descansar, però les notícies que portava de França eren inquietants. Calia difondre-les. Cada vegada que pensava en França, tornava a veure l'ecologista René Dumont amb la seva poma verda i el seu got d'aigua. El va conèixer a una conferència a Tolosa l'any 1974. Va quedar profundament marcat. Dumont, Sartre, Camus, com un país com França podia haver perdut la seva grandeur. Els seus pensaments van girar ara envers la Iala. Les seves relacions sempre havien sigut difícils i des de la mort de la Carol, la seva dona i la mare de la Iala, la situació només havia fet que empitjorar. El viatge hauria hagut d'escostar-los, però, contràriament, no havien cessat de ferir-se l'un a l'altre. Tret del darrer moment, a l'aeroport de Barcelona, on ella va anunciar-li que es quedava. Aleshores va tenir por per ella. Por pels assassins que havien mort la Laure Blanchet. Por per la fascinació que semblava tenir per l'home del vaixell. Por de perdre-la definitivament. És cert que quan ell va proposar-li d'acompanyar-lo, primer va pensar en les seves competències a la FEMA. Tot i que quan finalment ell es va decidir per fer les sustraccions, ell va intentar fer-la canviar de parer. Van tornar a discutir fins que finalment ell va cedir i va abraçar la seva filla, cosa que no havia fet des de feia molt de temps. Per un instant va sentir com aquesta s'encongia prudent. Emocionat, li va demanar que vigilés. Quan van separar-se, tots dos tenien els ulls entelats. Una porta s'havia obert finalment en les seves respectives fortificacions. El taxi va prendre l'enllaç de la sortida US 83. Arribaven al Second Street North. La universitat no quedava gaire lluny.

0: Han mort la Laura Blanchet?
1: Sí, i també han assassinat un pescador que feia sostraccions amb ella.
0: God damn it! L'assassinat d'una sentinela és molt grau. Això vol dir que hi ha hagut un accident nuclear en algun lloc?
1: Sí, cal avisar d'urgència la xarxa i demanar una extensió de la vigilància sobre la conca oest del Mediterrani. Si la LOR va assenyalar un accident, els rastres d'aquest accident seran perceptibles més a l'oest degut a les corrents marines. Algú vigila la central de Vandellòs, al sud de Tarragona, a l'estat espanyol?
0: És la central que va haver de tancar el seu reactor número 1 l'any 4009 a causa d'un incendi? Sí, hi ha una sentinela.
1: Bé, la policia francesa investiga la mort de la LOR, però no va gens bé. Sospiten que pot estar embolicada en un cas de tràfic de drogues.
0: Aleshores, només queda la xarxa per a que se sàpiga la veritat. He preparat un recull de premsa de la situació nuclear més recent de França. Hauries de donar-li un cop d'ull.
2: Rondinant, el vell Julius va fullejar ràpidament els articles.
1: Els francesos han d'estar per força barrejats en tot aquest afer. En la situació actual, si tingués lloc un accident, l'asfixiarien desplegant totes les seves armes. Els interessos són massa importants.
0: Sí. A més, el nou president s'ha erigit com el defensor de l'energia nuclear arreu del món. En qualsevol lloc, de la Xina a l'Índia, passant per Líbia o els Emirats del Golf, i a sobres els hi promet el suport francès per accedir a l'energia nuclear civil i els hi proposa la banda del nou EPR.
1: No m'estranya gens ni mica. França sempre s'ha decantat per l'energia nuclear. El consens és general. Tant l'esquerra com la dreta pensen igual. Sota les reiterades i constants manipulacions d'aquest lobby, van creure's que es tractava del futur, mentre que avui dia representa el passat. Però com l'economia francesa va malament, exporten el seu savoir-faire.
0: Quina passada! A part dels perills i els residus, l'energia nuclear és el camí directe cap a la bomba atòmica. El risc de proliferació és enorme. Els francesos han oblidat que és gràcies al reactor Sibels de Marcoule que la seva comissió de l'energia atòmica ha pogut procurar-se el plutoni necessari per tenir la bomba que van fer explotar el 60 a Algèria. Com poden estar tan secs?
1: No estan secs. Simplement són uns arrogants que mai no dubten d'ells mateixos. Igual que el president Bush, i creieu-me, això és molt més greu que estar sec.
0: Hauries de llegir també la memòria que ha difús Greenpeace France sobre el llançament massiu del PCB al Roine.
1: PCB? Fa temps que aquest problema va resoldre's a Europa, oi?
0: Justament.
2: En Julius Warshawski va llegir-se pacientment aquella memòria. La perplexitat expressada per l'autor feia pensar seriosament en la possibilitat de que un accident semblant ja s'hagués produït. La conclusió, en particular, va cridar-li l'atenció. Indicava que en el terreny ecològic calia renunciar a qualsevol comunicació immediata. Per exemple, a França, la contaminació de PCB ocuparia la totalitat de l'espai dels mitjans de comunicació durant moltes setmanes o fins i tot durant mesos.
1: Ostres! Seria possible que haguessin abocat PCB per indicar un accident nuclear? Els fets són inquietants, sembla increïble. Cal llançar un codi d'alerta i cal activar també els nostres contactes a França, amb Greenpeace i amb tota la xarxa, sortir de l'energia nuclear.
2: En Robert Crumbs va tornar al seu lloc de treball. Gràcies a un sofisticat programa de codificació, va escriure un missatge amb uns codis totalment anodins i variables. Tot seguit va activar el procediment d'enviament als diferents sentinelles d'arreu del món. El mateix programa va començar a crear una successió aleatòria d'un centenar de capses a través de diferents servidors per després destruir-les a mesura que el missatge les anava travessant. En Julius Warshawski es va resguardar en la seva butaca i va tancar els ulls mentre que en Crumbs s'anava activant.
1: La Yola s'ha quedat a França i intentarà repetir les destruccions de la LOR

0: Estava amb tu? Vols dir que no era massa arriscat?
1: Sí, és això mateix el que m'inquieta. Però tu la coneixes, és molt obstinada.
0: El seu divorci l'ha marcat molt. Hauries de ser més tolerant amb ella.
1: Potser tens raó, la meva filla sempre serà un enigma per mi. Encara que sense les noves sustraccions. Els propers dies les autoritats franceses eliminaran totes les acusacions amb una celeritat miraculosa. En quant a una contaminació nuclear detectada més allà del Mediterrani, els francesos acusarien la resta del món.
0: Ens queda la còpia del dossier de la Laura. Dono per fet que en va fer una. Dins del dossier es troben els elements factuals d'origen. No hauríem d'enviar algú?
1: La Yala està amb un home capaç de trobar-lo. Crec que es pot confiar en ell. No em demanis per què, ja que no ho sé. El que sí és segur és que va entendre la importància que té el dossier. Si existeix, el trobarà.
2: Eren 6:45 del matí quan el comissari Fernan Costas va aparcar el seu cotxe en el pàrquing del Laboratori de Biologia Marina de la Universitat de Perpinyà. A part dels cotxes de la Policia Nacional, que van ser els primers en arribar als llocs dels fets, també va veure que els bombers i el cotxe de servei del seu adjunt ja eren allà. En Menard els havia previngut immediatament. És cert que no li agradava el seu costat més sanguinari, però havia de reconèixer que sabia treballar en equip i, a més, sabia jutjar perfectament la importància dels fets. Un bon adjunt, malgrat tot. Pujant ràpidament els esglaons que duien al vestíbul, va repetir-se que aquest cas feia molta pudor. El va rebre un funcionari de la policia i el va acompanyar fins al laboratori número 2. Un home estava estirat a terra. Un equip mèdic l'envoltava. El metge dels bombers va aixecar-se fent un senyal negatiu.
3: No hi ha res a fer. És mort des de fa unes hores.
2: En Costas va girar-se cap en Menard.
4: És en Dolzà?
5: Sí, la dona de neteja l'ha trobat penjat aquesta matinada. Acabem de despenjar-lo. Hem trobat unes paraules en un ordinador del laboratori. Vingui a veure'l.
2: L'ordinador estava engegat. A la pantalla, un missatge molt breu. No puc viure sense la Laura. Vull trobar-me amb ella. Adeu i perdoneu-me per aquesta covardia. François Dolzà.
4: Ah, d'acord. La petita Blanchet és assassinada. En François Dolzà n'estava bojament enamorat. Deixa una nota i se suïcida. Més clar que l'aigua. No m'ho empasso.
5: Sembla bastant evident, no?
4: Massa i tot. Tràfic de droga, suïcidi. Ens prenen per uns caps de suro, Menard. La realitat sempre resulta molt més grisa. Vull una autòpsia d'en Dolzà. Telefoni al metge forense i també un equip de la identitat judicial per treure-hi l'aigua clara de tot aquest merder.
5: D'acord, comissari.
4: Estem davant el gran ball de fi de curs, Menard. Esperi els tècnics de la identitat i, en acabat, actuï. El cadàver, el laboratori i tota la resta. Vull saber si hi ha cap irregularitat. Tot seguit vull un dictamen pericial de tots els ordinadors d'aquesta sala. No oblidi emportar-se aquest teclat. Cal verificar que les empremtes del suïcida estiguin sobre les tecles que ha fet servir per escriure aquest comiat. Interrogui tot el personal. Ah, Menard, una darrera cosa. Oficialment, ell s'ha suïcidat. Deixem-nos creure encara més el que ja pensen de nosaltres, que som uns imbècils rematats.
5: Bé, comissari.
4: On és la dona de neteja que ha trobat el cos?
5: A l'entrada. Encara es troba en estat de xoc.
4: Trobi'm un despatx. Vull parlar-li ara mateix. No podem deixar-ho per més tard, perquè llavors no se'n recordarà de detalls bàsics i cerqui'm un cafè.
2: En Menard va fer alliberar una sala de reunions de l'edifici i va aconseguir un cafè al costat del despatx de la secretària del director. Quan va estar llest, en Fernan Costas va instal·lar-se davant de la dona, removent el seu cafè calent.
4: Bon dia, senyora. Sóc el comissari Costas, de la Policia Judicial de Perpinyà. És vostè qui ha trobat el cos?
2: Durant una dotzena de minuts la va interrogar tranquil·lament, deixant que s'expressés mentre s'anava relaxant. Després, amb un to més directe, va fer-li la pregunta que li cremava els llavis.
4: No ha trobat res d'estrany aquesta matinada? Cap detall insòlid, encara que no tingui res a veure amb aquest drama?
6: No, sincerament, no he trobat res. perquè, bé, ara que ho diu, sí, però només és un detall sense cap mena d'importància.
2: En Fernan Costas va posar-se tens. El seu vell instint no va enganyar-lo.
4: L'escolto, encara que sigui un detall sense importància.
6: Bé, doncs han forçat la porta del darrere.
4: La porta del fons?
6: Sí, la que està al darrere de l'edifici, al fons del passadís. Mai no l'obrim, però aquesta matinada, com sempre, he començat la neteja pel passadís del fons i he notat que la porta havia estat forçada.
4: Encara era oberta?
6: No. No obstant això, hi havia empremtes de pols per sota de la porta, al terra. Ho comprèn?
4: No, expliquis. Prengui el seu temps.
6: La porta del darrere està exposada al vent del nord. Com que gairebé mai no l'obrim, la pols se concentra entre la porta i el marc. I quan s'obre, la pols cau per força. I en aquest cas, l'han obert. Estic segura.
4: Vol ensenyar-me-la?
6: Sí, però ha de saber que ho he netejat tot, és clar.
4: Llàstima.
2: Algú, doncs, havia entrat pel darrere, tot i que el pany no semblava forçat. El director dels laboratoris, força indignat, va mostrar l'armari on es trobaven les claus de tot l'edifici alhora que afirmava que ningú no les havia agafat des de feia molt de temps. En Fernan Costas va demanar fer un peritatge dels panys i també que remogués tota la part del darrere de l'edifici. Després va agafar en Menar a part.
4: I en Feder, on és?
5: En Callar el segueix, és a Pourvendres. Ha tornat aquella noia que el va recollir quan va sortir de la comissaria, la que va llogar el cotxe a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra ens han confirmat que es tracta d'una nord-americana. Ahir a la tarda van trobar-se amb el Dolça aquí mateix.
4: Què? I ara m'ho diu, això?
5: És que em vaig assabentar i al vespre volia posar-li el corrent aquest matí.
4: Menar, posem-nos d'acord. Aquest Feder és el nostre Joker. Cal reaccionar. Vull estar informat de qualsevol fet, per insignificant que sigui. Ho entén?
5: D'acord, comissari.
4: Posem la Bertó a l'equip de vigilància, que deixi d'investigar el veïnatge del pescador. Briefing a la 1 del migdia. Vull que cadascú exposi el seu informe.
2: En Menar va sospirar. Aquest cas l'aclaparava.

0: A les 8 del matí, algú estava picant a la porta de la cambra d'oficials de la Goleta. En Pol estava preparant un esmorzar a l'estil americà. Cafè, ous ferrat, hash browns, torrades, confitura, taronges... Va obrir. Era en Jauet.
1: Carai, quina logueta més bona. Em serveixes una tassa de cafè?
2: Jauet, què dimonis fas per aquí?
1: Collons, nano, quina rebuda. Hi ha un tipus que ha telefonat un parell de cops aquest matí. Vol parlar amb tu. És un tal Stefan Zeller. Diu que és urgent. M'ha deixat un número on el podràs trobar fins a quarts de nou.
2: En Stefan? D'acord, hi vaig ara mateix. Té, mentre m'esperes, acaba de preparar els ous per la noieta.
0: La Yala, vestida amb un barnús d'en Pol, massa gran per ella, va sortir de la seva cabina. Va quedar-se petrificada a presenciar l'escena.
1: Ei, que ho entenc. A més, aquesta paia està molt bona. Però tu no t'emmerdis, Pol.
0: La Yala va mirar-se'l sense entendre-hi res. En Pol la va tranquil·litzar.
2: És el meu camarada, Jauet. És bastant... exuberant, diguem-ho així. Però és un paio molt trempat. En Stefan, el periodista del que et vaig parlar, vol que el truqui. Tornaré d'aquí uns 10 minuts. Fins ara. Apa, Jauet, et presento la Yala. Parla-li lentament, és nord-americana. I no et quedis de braços plegats, serveix-li l'esmorzar, noi.
1: Ok, ok, brother. Morning, senyoreta. Both side dels ous?
0: En Pol va entrar a la cabina telefònica. L'Estefan estava excitat.
3: He aprofundit en l'actualitat de l'energia nuclear. Hi ha molta tensió.
2: Digues, digues, t'escolto.
3: Primer punt, el projecte X entreté bé l'activitat dels militars. D'aquí dos dies, una conferència de premsa anunciarà el mutualisme d'alguns equips científics com també el desenvolupament d'estudis relatius a la problemàtica dels plasmes calents. Resumint-ho, es recupera la recerca sobre la fusió del confinament magnètic utilitzat pels civils en el projecte ITER i la fusió del confinament inercial utilitzat pels militars en el projecte Laser Megazulon en construcció a prop de Bordeus. Segon punt, un dels punts decidits per França per aquest projecte ITER és l'estabilitat consensual de la societat francesa en relació al tema nuclear. Al contrari que el Japó, on tot allò que fa referència a l'àtom és titllat de sospitós. Aquests dos punts ens fan pensar que si un accident nuclear succeís a França, tot estaria més que preparat per ofegar-lo o minimitzar-lo. Podria ser que s'hagués volgut neutralitzar la teva científica del cap Biarra. Tanmateix, el pitjor encara no ha arribat. Després de molts dies s'assenyala ara una nova i forta contaminació de PCB al Roine.
2: Espera't, espera't. Què són els PCB?
3: Policlorobifeniles, més coneguts amb el nom de Piralè. Prohibits a la venda des del 1987, eren molt utilitzats des de la dècada dels 30 com a llan elèctric, notablement en els transformadors de l'única companyia elèctrica francesa per excel·lència, EDF. L'abocament d'aquest verí cancerís en el Roine va ser considerable en el passat. Amb tot, arran de la prohibició de l'any 1987, els tràmits del nou tractament semblaven actualitzats. Però tot d'una, una alarmant contaminació va cridar l'atenció. S'han trobat braus intoxicats en un ramat a Camarga i la pesca ha estat prohibida fins a la desembocadura del Roine. Sobtadament es descobreix que s'han continuat abocant una PCB. L'escàndol és enorme. I per què collons ara surt tot això? Qui ha estat abocant aquests PCB quan en principi el problema dels estocs havia quedat més que resolt? El nostre corresponsal, el Liu, ho troba molt estrany i es pregunta si la situació és tan perillosa que es dediquen a marejar la perdiu per impedir-nos veure una altra cosa.
2: Un accident nuclear?
3: Bingo! I qui disposa encara d'estocs de Piralè? Doncs EDF, que reemplaça lentament els seus antics transformadors i de pas també una fàbrica de nou tractament de residus que pertanyia a l'estat fins fa molt poc. Trobo que l'has clavat, Pol.
2: Sí, sí, però la mala notícia és que ara per ara és del tot impossible tornar a fer la sostracció dels biocaptadors que permeten provar-ho.
0: En Pol va explicar-li l'episodi de les boies cardinals.
3: Merda! Sense proves evidents, això no sortirà. Quina cabronada!
2: Potser no està tot perdut. De fet, no t'ho he pas explicat tot, Stefan. Algú té un dossier complet realitzat per la Roque Blanchet. Estic totalment segur d'això.
3: Doncs, amic meu, això és dinamita pura. A hores d'ara seria l'única prova que impediria silenciar aquest afer. Coneixes aquesta persona?
2: Sí i no.
3: Vés amb compte, Pol. Aquesta persona que dius està en perill de mort. Si ho descobreixen, no perdran el temps i l'assassinaran, com han fet amb la Laure Blanchet. I tu, vigila. L'única solució per estirar el fil passa per recuperar aquest dossier i fer-lo públic.
2: Entesos, i cal fer-ho ràpid. No et preocupis, pararé atenció. Adéu-siau.

0: El vaixell, la Yala estava netejant conscienciosament el seu plat amb un crostó de pa. Va devorar el seu esmorzar sota la mirada atònita d'en Jauet.
1: Ei, Pol, ets tu qui el provoques, aquest efecte?
0: La Yala ho afirmava mentre tenia el seu plat.
2: És ell. Normalment jo sóc una llepa fills, Jauet. Unes torrades i un ou ferrat més, si et plau.
1: My God, mai no havia vist res de semblant.
0: En Pol va prendre una tassa de cafè rient-se de les cares que feia en Jauet. Discretament, passat uns minuts, li va fer un senyal a la Yala perquè s'apressés. Per la carretera que els portava a Port la novel·la, va explicar-li la conversa amb en Stefan Brun. No havia volgut fer-ho davant d'en Jauet, que no hauria dubtat ni un segon d'informar-ne a tots els habituals del bar dient el típic: t'ho explico, però no ho xerris a ningú. La Yala estava capficada en els seus pensaments. Encarregant-se de fer les sustraccions amb la màxima discreció era una cosa, però ara la situació s'havia tornat més perillosa i era molt conscient del que eren capaços d'arribar a fer els grans trusts industrials. L'essencial de la seva feina a la Federal Emergency Management Agency consistia precisament en anticipar-se als riscos de les contaminacions marines i a vegades també en administrar-los. Coneixia perfectament els reptes i sobtadament va tenir por per en Pol. Un sentiment pràcticament oblidat per ella, ja que feia molts anys que no tornava a sentir res de semblant per una persona. En Pol va posar un CD d'Elysian Fields en el lector del Volvo. La veu de la Jennifer Charles va apropiar-se del vehicle.

0: La Yala va sorprendre's.
1: Com pot ser que coneguis aquest grup?
2: Ah, l'any 2006 van fer un concert per aquí, en una sala ardent, al Castell Embruixat de Sant Hipòlit, a l'altra banda de l'estany. Aleshores no eren pas massa coneguts a França.
1: Però si no m'enganyo, els són de New York, oi? Els vaig veure en concert!
2: I? El Sonic Chicken 4, el grup de rock garage perpinyanenc, fa ben poc que van fer una gira triomfal pels Estats Units. Per què els Elysian Fields no vindrien al castell de Sant Hipòlit? Digues-m'ho, digues-m'ho.
1: Ok, ok. Peace!
0: I va pensar per a ella mateixa. And love. Va recolzar el seu cap contra la seva espatlla i va posar-hi una mà al seu bus. Se sentia bé. Feia un esplèndid dia d'hivern. La lluminositat era intensa. Va treure's les ulleres de sol. Per la carretera de la costa, entre Port Barcarès i Leucata, ella va entendre la bellesa de l'estany amb el cim del Canigó nevat al fons. Només la idea que un avió s'enlairaria en 3 dies per portar-la de nou a Seattle la va fer sentir-se malament. Conduint el seu Volvo amb Paul, es preguntava si no calia renunciar a la investigació per aprofitar millor d'aquests moments amb la Yala. A l'entrada de Port la Novella, ella va fer servir el mirall del parasol i...
1: Ens segueixen.
2: N'estàs segura?
1: Sí. Saps, els agents de la FEMA mai no han estat ben vistos pels grans grups industrials, ni tampoc pels poders locals. Forma part de la meva formació d'assenyalar si algú em segueix i de vegades també de desfer-me d'aquesta persona.
2: I es tracta del cotxe gris del darrere?
1: No, el blanc. Just després del camió. Ens està seguint des que hem sortit de Port Vendres per anar a Sant Cebrià. I ha continuat fins a Leucat. Qui poden ser?
2: Probablement és la bòfia. L'altre dia em van deixar marxar molt fàcilment.
1: I els assassins?
2: No, aquests ara ells deuen ser lluny. Ja van fer la seva feina. Sigui qui sigui, no els inquietem. És absurd. No servirà de res demostrar-los que els hem vist. Ja ho farem quan ens calgui. Ara anirem a prendre un cafè cap allà, cap als molls, mentre esperem que arribi el terrenyinaire de rastre on treballa el meu amic Ahmed.

0: En els locals de la policia judicial tots eren presents, tret de l'Aberto, que seguia els moviments d'en Feder. Esperaven en Ménard quan la porta va obrir-se i ell va entrar-hi a corre-cuita.
1: Tenia raó. La identitat judicial i el metge forense estan d'acord. En Dolça va rebre un cop molt violent al plexe abans de morir. Té dues costelles trencades. Segons el forense, va perdre el coneixement durant uns segons. A més, el cop el va fer caure cap enrere i, degut a la caiguda, va rebre un altre cop al cap. Per tant, el suïcidi és bastant improbable.
2: Bé, segui Manar, i així tots començarem des del principi. Primer, una científica i un pescador són assassinats. Les duanes van pretendre tenir alguna mena d'informació, escampant per tot arreu que es tractava d'un ajust de comptes lligat a un cas de tràfic de drogues, de tràfic de cocaïna. Tot això ara és menys fiable i, a més, encara es neguen a citar les seves fonts. D'altra banda, els veïns de totes les dues víctimes han declarat en els respectius interrogatoris que no poden estar barrejades amb un cas de drogues. Amb tot, hi ha una sèrie d'indicis que corroboren aquesta hipòtesi perquè es van descobrir els seus domicilis. Segon, un company de feina de la Laura Blanchet ha estat trobat mort, penjat del sostre del seu laboratori. Un missatge ens comunica que es tracta d'un suïcidi, però el lloctinent Manard ens acaba de confirmar que el més probable és que algú l'hagi penjat. Conclusió?
0: Un silenci ensordidor va instal·lar-se a la sala. Cadascú sabia que en aquests casos més valia fer-se invisible. Quan el comissari Costas prenia el to d'un professor d'escola, volia dir que estava a punt d'explotar.
2: Conclusió? Ens prenen per imbècils. Aleshores, senyors, si és fàcil esbrinar qui són els beneits, la pregunta del milió és: qui ens pren per imbècils?
0: En Ménard va fer una tentativa. Gairebé li sortia foc pels queixals.
1: Almenys són dos, comissari, a por vendre's. Un conduïa, mentre que l'altre va ser qui va disparar. Al laboratori de la universitat, un va entrar al laboratori, mentre que l'altre s'esperava a l'interior del cotxe que estava aparcat a la part del darrere de l'edifici.
0: En Fernán Costas no va respondre, però va aprovar les paraules d'en Ménard. Sentia que tots ells estaven concentrats i que, de ben segur, alguna cosa en sortiria de tot plegat. Els altres van dir també la seva.
3: Són professionals. Tenen eines supermodernes. La identitat judicial acaba de confirmar que la porta van obrir-la amb un robot miniaturitzat. També tenen armes d'alt nivell. En la Butzec el van assassinar amb una pistola metrallera Uzi. D'altra banda, no hi ha cap indici ni del cotxe utilitzat a por vendre's ni tampoc de l'utilitat al laboratori. Tenen una estratègia i segueixen un objectiu ben concret. La Laura Blanchet, en Loïc Labozec, en François Dolze. Tot va lligat.
2: Doncs comencem a encerclar millor els nostres sicaris. Almenys són dos. Són professionals, tenen un objectiu concret, les tres morts estan lligades. El vincle no és la droga fins que no es demostri el contrari. Més aviat diríem que és la ciència el que els uniria. En Labozec realitzava sustraccions per la Blanchet. En Dolzà és un company de feina. Afegiria que estaven molt ben informats, una mica com els periodistes. Ara entrem en detalls. Bran, com va el tema de les trucades de la Laura Blanchet durant tota la setmana passada?
3: Doncs, a part del telèfon mòbil fantasma, que encara està desconnectat i on les trucades representaven l'essencial del seu forfet, no hi ha res de nou. La trucada al seu company la nit de la seva mort, els seus pares per avisar-los que aniria a veure's al febrer a una amiga nomenada directora en un laboratori de Grenoble, a una altra amiga per veure un cafè en el centre, les he verificat amb els receptors de les mateixes trucades. El més interessant són un parell de trucades bastant llargues, el seu director de la tesi, a Lió. Per un altre costat, ell va tornar-li la trucada a la vigília de la seva mort cap a les 11 de la nit. No ha estat fàcil parlar amb ell, el vaig trobar desconcertat, tens.
2: Ha explicat de què van estar parlant?
3: No gaire. Es veu que sempre estaven en contacte i xerraven bastant.
2: I per la trucada de les 11 de la nit?
3: Em va dir que es va equivocar. Un error amb les tecles del seu mòbil, però vam parlar una miqueta.
2: organitzi un interrogatori a Lió i esclareixi el secret que amaga aquest senyor. Què va fer la Laura Blanchet el dia de la seva mort? Abans, però, descrigui'ns el seu perfil. Vostè és qui va interrogar el seu veïnatge, per tant, vostè és qui en sap més.
4: Una treballadora, arribada la primera, sovint era la darrera en sortir de la feina, pillada d'estricta i rigorosa pels seus companys. Era una persona hermètica, no els deixava anar fàcilment. Al laboratori, cap amic dels de debò rebutjava les invitacions i tenia una vida social bastant discreta. Cap relació coneguda fora. Una vida simple, sense gaires necessitats ni capritxos. Era estalviadora. Militant ecologista compromesa amb el comitè Antimac. Cap opinió política reafirmada. Potser era homosexual? Al seu apartament van provar la publicitat d'una discoteca gai a Argelers.
2: No està malament, Bernet. Podríem continuar en aquesta direcció. I la seva agenda?
4: Un dia, corrent. Feina, feina i més feina. Però a les 7 de la tarda va abandonar el laboratori. Va acomiadar-se d'un company que va sorprendre's de veure-la sortir tan d'hora. Li va dir que havia quedat amb algú. El seu cotxe l'han localitzat al pàrquing de l'estació de Perpinyà, un lloc bastant aïllat a causa de les obres. A partir d'aquí, cap més senyal fins que la trobem al peu del penya-segat del cap de Piarra.
2: Caram, quins trens arriben i surten entre un quart de vuit i les 8 del vespre?
4: No en surt cap, però dels quarts de vuit arriba un TGV que ve de París, i aquest no va més lluny perquè Perpinyà marca el final de la línia del TGV.
2: Podria ser això. Podria haver anat a esperar algú. Brandt, verifiqui si el nostre director de tesi de Lió hauria agafat el tren aquell dia. Ens obriria perspectives.
0: Va sonar un telèfon mòbil. En Ménard va despenjar i va anar cap al fons de la sala per no molestar. De totes maneres, no va tenir més remei que interrompre la reunió.
1: És la Berthaud. Acaba d'arribar a Port la Novella i demana què ha de fer. És des d'allà d'on es feien les trucades amb el mòbil, comprat per la Laura Blanchet.
2: Passa'm a la Ménard.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 2 d'agost del 1948 neix Jordi Batista. És un compositor, baixista i cantant barceloní. És considerat com un dels pares del pop-rock en català. Ha estat integrant de moltes formacions com els Tres Tambors, Grup de Folk, Màquina, Yai Batista, l'Orquestra Plateria o encara els Miralls de Dylan. Jordi Batista va utilitzar en algunes ocasions el nom de Rocky Muntanyola. També ha realitzat el disseny de diverses portades de discos per al segell Els Quatre Vents. Escoltem ara la cançó del noi dels cabells llargs del Jordi Batista i que als anys 70 es va convertir en un himne del jovent de l'època.

Heu de deixar els amics, els nois i les noies, m'han dit adéu o fins demà. Miro cap al cel, les estrelles no m'estimen, i a dins de les cases la gent es posa a la taula. Després xerraran d'aquestes coses tan banals com són la tele, el treball o bé el cinema o bé el futbol. Ells es fumaran el seu cigarro i quan no el sentin les dones

aquesta nit. No vull que em vegin els veïns, ara que estic plorant. Val més que creguin que, com sempre, estic cantant i es riguin dels meus cabells llargs i diguin que sóc un ximplet. I quan parlin algun dia de mi, diran que sóc l'extravagant.

0: era la cançó del noi dels cabells llargs de Jordi Batista.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: petites veus de Reus.
1: Ja me dic Lola, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la platja, a la piscina i puc menjar glaç a la platja i a la piscina.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui, per començar l'any, farem campana. Nous ferons l'école buissonnière. I, bueno, més que un estudi, serà una lectura plaent. I parlarem d'un mot de cada dia, però en un context original, cambra, ja que el relacionarem amb un dels poemes més coneguts del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. Cambra prové del llatí camera o càmera, que ell mateix ve del grec càmera, és a dir, la volta, qualsevol objecte en forma de volta i en particular una habitació, però pot ser també un vaixell. Simbòlicament, la càmera grega, és doncs un recer, un lloc que protegeix la intimitat. Curiosament, té el mateix origen que la càmera. Aquest aparell d'impressió, d'enregistrament, de reproducció i de transmissió d'imatges, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, un objecte que memoritza, que grava en el temps un instant, una estona, un espai-temps o una persona. I aquí ens relacionem directament amb el poema del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. De fet, és el poema 42 i últim de Danuques Pueris, un títol estrany, llatí. És el final del llibre, tot just després de Exeunt Personae, encara en llatí, que vol dir que les persones se'n va. Un llibre publicat el 1960 i, de fet, un dels tres últims volums publicats per Gabriel Ferrater, Danuques Pueris, 1960, Menjat una cama, 1962, i Teoria dels cossos, 1966, que després plegaria amb uns quants afegitons en un volumen que es diu, que gairebé tothom coneix, Les dones i els dies, i que fa pensar en el gran llibre de l'antiguetat, Els treballs i els dies d'Hesíode. Però la seva passió, Gabriel Ferrater, són les dones. L'epíleg de Danuques Pueris, que de fet ve de Catul, dona nous als infants, diu: entenc la poesia com la descripció, passant de moment en moment de la vida d'un home ordinari, com ho sóc jo. Clar, no era pas tan ordinari, però és interessant passar d'un moment a un moment. Aquest llibre aparentment no té forma. És un poema de plana sencera. No passem d'una pàgina a l'altra. Aparentment no hi ha formalisme. Tot part d'una persiana, però d'una persiana que no està tancada del tot i que deixa passar la llum. Mira, s'obren, ups, encavallament abrupte, 37 horitzons rectes i prims. I a partir d'aquest contrast entre l'ombra i la llum vindrà el retrat de l'amant, d'un moment amb ella. La llum s'està morint, de la mateixa manera que la tardor és la mort anunciada de l'any. La color de la llum passa de la mel a l'olor de poma. Aquestes sinestèsies, aquestes confusions de sentits, és un dels elements més típics de la poesia del Ferrater. Per exemple, deia, parlant de la posta de sol, roig pudent de guineu. I no oblidem que als afores d'abans, a Barcelona, hi havia dos barris com la Guineueta o el Guinardó, que justament remetien a aquesta realitat primera. Un diàleg s'instaura amb l'amant. Digues, te'n recordaràs d'aquesta tambra? me l'estimo molt. I immediatament la relaciona amb sorolls, peus d'obrers, de paletes. Al final, tornem al principi, és a dir, la llum i l'ombra. El cos recorda, encara tens, la pell mig del sol, mig de la lluna. La lentitud del que està passant, que lentes les fulles roges de les veus, ens fa pensar en le pont mirador d'Apollinaire. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Us deixarem la interpretació musicada d'un cugatenc, d'un veí de Sant Cugat on vivia el Gabriel Ferrater, Joan Artigas, que segons les seves pròpies paraules va voler seduir un poema que l'havia seduït. S'hi transparenta tota la sensualitat dels versos de Gabriel Ferrater. Que tingueu bon dia.
1: La persiana no del tot tancada com

0: són paletes.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arrels, Alenyà, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bonjour, me dic Ilian, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè pots anar a la platja.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som al centre de Barcelona. Pujant pel Passeig de Gràcia, a la vorera esquerra, hi ha un majestuós edifici modernista identificable per la munió de turistes a la porta, la Casa Batlló. Per entendre la història d'aquest edifici, ens hem de remuntar a la segona meitat del segle XIX, quan Barcelona comença un pla urbanístic per ampliar la ciutat fora muralles, per tota la plana. Aquest pla tindria com un dels eixos centrals el camí que portava de la vila de Barcelona a la de Gràcia, que passaria a anomenar-se Passeig de Gràcia. Aquest carrer seria l'eix central de la burgesia barcelonina, que hi construiria edificis ostentosos. L'any 1877, un dels professors de Gaudí començaria una construcció que 24 anys més tard seria comprada per l'empresari Josep Batlló i Casanovas. Aquest empresari donaria llibertat total a Gaudí per enderrocar la casa i fer-la nova. L'arquitecte, però, no la va voler enderrocar, sinó que li va fer una reforma total i va construir de zero la façana principal, que és un dels elements més característics d'aquest edifici modernista. Cal destacar que la Casa Batlló comparteix l'illa de cases amb quatre construccions modernistes més, com ho són la Casa Ametller de l'arquitecte Puig i Cadafalch, que és just al costat, la Casa Lleó Morera de Domènec i Montaner, la Casa Mulleres d'Enric Sagnier i la Casa Josefina Bonet de Marcel·lí Coquillat. La Casa Batlló és actualment un museu, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, i és una propietat privada de la família Bernat. En aquesta casa s'hi programen diverses activitats culturals, d'entre les quals alguns concerts del Festival Ciutat de Clàssica, una iniciativa de Barcelona Obertura, que és la unió de tres grans sales de concerts de la ciutat. Avui sentirem la pianista Emma Stratton interpretant un fragment de la sonata per a piano en do de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada en un dels concerts d'aquest festival l'any 2023.

0: Hem sentit la pianista Emma Stratton interpretant un fragment de la sonata per a piano en do de Wolfgang Amadeus Mozart al Festival Ciutat de Clàssica. I amb aquesta cançó hem parlat de la Casa Batlló de Barcelona, una de les catedrals musicals de Catalunya.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Focats, 93.1.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Antònia Font.

0: cartes.
1: Sospitosos, d'Antoni Afon, que és un grup de música pop-rock en català originari de Mallorca, format l'any 97. Tot i el seu nom, no hi ha cap membre que es digui Antoni Afon i, de fet, el grup està compost només per homes, que són en Joan Miquel Oliver, en Pau Debon, en Pere Debon, en Joan Roca i en Jaume Manresa. Es caracteritzen per un estil musical únic que barreja pop melòdic amb lletres surrealistes i poètiques, sovint amb referències a la ciència-ficció i a temes còsmics. El seu so distintiu incorpora elements electrònics i experimentals amb pop-rock tradicional. Antoni Afon ha estat una influència significativa per molts artistes posteriors i és considerat un dels grups més innovadors i importants de la música en català de les últimes dècades.

0: Això era Patxanga, d'Antònia Font. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Antònia Font.
1: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bungee Magic Ilian. Tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè pots anar a la platja.
2: Tu m'has frappé.
1: Bon dia, me diu Camilla, tinc 8 anys i jo m'agrada l'estiu molt perquè podem anar a la platja, a la piscina i podem menjar la glace a la platja.

quan els qui es contradiuen molt sovint d'improvís. Em plau la gent que oscil·la, que constantment vacil·la, que no s'instal·la enlloc, confosa pel que passa i en part pensa que és massa.

llunàtics emplaven els llunàtics, els qui són com panells. Aquells que amb la cadena, per no fer massa pena, fan so de cascabells. Aquells que són capaços de dur el pes en braços del seu propi revés. Per no dir amb recances, salveu-nos de mancança i guardeu-vos l'accés. M'agrada la seva...

per ser una finestra per als ulls dels infants. Aquells que vitalici daltònics de judici ignoren els colors. La gent de poca talla que no exhibeix medalla

qui es balanceja com aquell que passeja l'estiu per Dijous Sant. Els qui es fan rebotre i que voldrien fotre el camp de tant en tant. Que els diguin que la vida no respon quan la

van tancar-me a la presó. Qui sap quan podré sortir-ne. Van tancar-me amb qui com jo, entre reixes sol somia, a fer com

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Ràdio Arrels.
2: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
3: Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de l'èxit de Manel. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El compositor Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de la sardana Manel. L'escoltarem aquí al Cuplejant. Aquest és el programa 498 i tenim més titulars. El col·lectiu sardanista de Balaguer farà enregistrar la sardana Vallverdú per la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú. I la Fira Mediterrània de Manresa ha publicat ja tota la programació del 2026 i repassem les propostes que integren la sardana i la cobla. I la cobla Sant Jordi torna a anar de gira per Itàlia aquest agost. L'Associació Amics de la Sardana i l'Ajuntament del Pla de Santa Maria inauguren un nou monument a la sardana. I el vermut de la sardanada de Balaguer d'aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que farà la preestrena de la seva nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música de cobla. Comencem el Cuplejant. I disculpeu la veu, que tenim un constipat d'estiu.
2: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
3: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla la setmana passada ho expliquem avui aquí al Cuplejant i passa per Terrassa.
2: Cuplejant, les estrenes.
3: Terrassa ha acollit aquest juliol diverses ballades els dimarts al vespre i la setmana passada va ser especial perquè el compositor Marcel Sabater hi va estrenar una sardana. És que el compositor de la Garrotxa, de Tortellà, ha estrenat una nova sardana després del seu èxit Manel, que estrenava el 2024 a la competència de cobles de Banyoles i que va ser un autèntic èxit després de 26 anys sense escriure cap sardana. Doncs bé, ara només n'ha tardat un i mig més, dos pràcticament, a escriure la següent, i és una sardana que es titula Petjades d'argent. Una sardana que s'estrenava a la plaça Vella de Terrassa dimarts passat 21 de juliol, que va estrenar precisament la cobla que ell dirigeix, la principal del Llobregat, i que dedica a un matrimoni de Terrassa. Són Montserrat Caupena i David Sánchez pels seus 25 anys de casats. Per això aquesta, Petjades d'argent. Així se'n feia ressò el mateix compositor, que ho va publicar a les seves xarxes socials, fent palès doncs, aquesta nova estrena d'ell i acompanyat d'un missatge on deia que els hi desitja un llarg i feliç camí junts. Nosaltres el que podem fer avui és escoltar aquesta nova estrena de Marcel Sabater, que s'estrena aquest juliol del 2026 després de l'èxit de la sardana Manel, que guanyava la competència de cobles de Banyoles el 2024 i que s'ha interpretat abastament doncs, en el darrer any i mig a tot Catalunya. Escoltem Petjades d'argent, la nova sardana de Marcel Sabater a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

0: Això era Petjades d'Argent, la nova sardana de Marcel Sabater.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Connexions al territori.
0: I és que són diverses les cobles que han passat aquests dies per les Santes de Mataró. Una d'elles va ser la principal de la Bisbal, que dimarts va fer una ballada, un concert de cobla i ball de nit amb els requisits de festa major a Mataró. Al matí i a la tarda va ser a la residència de Sant Josep i a la nit va ser al Parc Central. O també la cobla Ciutat de Granollers, que va fer una ballada al carrer Pujol, al centre de la ciutat, aquest passat dilluns. Us deixem imatges de les Santes a les nostres xarxes socials. Mataró encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest dissabte s'ha celebrat el 22è aplec de la Garrotxa al pavelló de Sant Joan de les Fonts amb les cobles Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i la Principal d'Olot amb tres ballades seguides. Aquest aplec, juntament amb Amer i Palamós, no s'acullen a la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir amb la seva normativa. I l'agrupació sardanista de Tiana ha donat per finalitzat el seu festival de cobles i compositors aquest passat dimecres amb autors com Xavier Capdevila i Ferran Carballido amb la Cobla Lluís. Us imatges també a les xarxes socials. I divendres els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van celebrar una ballada més del seu cicle d'estiu amb la cobla, la principal de Llobregat. Va ser el Passeig de Mar amb una ballada de 6 sardanes de 10 tirades.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Obrim el taló.
1: I tenim novetats perquè el vermut de la sardanada de Balaguer aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que en petit format farà la preestrena de la seva nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Així ho ens ha avançat el col·lectiu sardanista de Balaguer, que ens explica que les entrades ja estan a la venda a un preu de 9 euros. Les podeu trobar doncs, a entreapolis.com. En el marc de la sardanada de Balaguer, Arnau Tordera oferirà en petit format aquesta preestrena que es titula Sirènia, una producció que s'endinsa a l'univers de l'havanera amb l'objectiu d'establir un diàleg amb el gènere. Des d'una mirada autoral i contemporània ofereix un repertori que combina havaneres clàssiques reinterpretades en peces de nova creació. En aquest nou projecte, el líder d'Obeses explora la bellesa del cant de l'havanera i de les harmonies vocals, però també la construcció d'una atmosfera sonora que evoca l'imaginari marítim, el viatge i la memòria. Les entrades no són numerades i, com dèiem, es poden ja comprar a Entràpolis a un preu de 9 euros. L'entitat ha explicat que més endavant anunciaran tot el programa, que comptarà amb 4 cobles i començarà divendres amb un pregó, atenció, i es clourà el dissabte al vespre amb el concert Saxo, Cobla i Cabaret amb Mercè Martínez, Jordi Pauler i la Cobla Mediterrània. Escoltem Invasió Terrícola d'Obeses i la Cobla Berga Jove amb Arnau Tordera al capdavant.

0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Societat.
1: I no marxem de Balaguer perquè la sardana Vallverdú serà enregistrada pel col·lectiu sardanista de Balaguer a càrrec de la Cobla Montgrins. L'entitat ha anunciat també l'enregistrament d'aquesta sardana Vallverdú dedicada a l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, coincidint amb la seva recent mort. L'obra, composta per la tarragonina Anna Abad en el marc de l'any Vallverdú el 2023, quan es complien 100 anys del seu naixement, va néixer com un homenatge al centenari de l'autor i ara quedarà fixada en un enregistrament discogràfic després de la mort d'aquest escriptor de contes infantils i juvenils que moria aquest juliol a l'edat de 103 anys. La gravació anirà a càrrec de la Cobla Montgrins i es durà a terme als estudis 44.1 d'Aigua Viva. La presentació oficial està prevista pel 7 de novembre en el marc de la Festa Major de Balaguer. Se n'editaran 500 exemplars a través d'Audiovisuals de Sarrià, que també publicarà la sardana al YouTube, a Apple Music i a la resta de plataformes de música en streaming. La composició és fruit d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer dins de les activitats de l'any Vallverdú. Anna Abad va voler retre homenatge a les escriptor inspirant-se en l'estil de Juli Garreta, un dels grans referents de la composició sardanista, per reflectir el profund vincle que Vallverdú havia mantingut amb aquest gènere musical. Anem a escoltar-la, no?, aquesta sardana. Això és Vallverdú, de Nevat, a càrrec de la Cobla. La principal de Llobregat s'estrenava el 12 de novembre del 2023 pels 100 anys de Josep Vallverdú.

0: Això era Vallverdú, d'en Nevat.
1: L'agenda.
0: I vinga, anem a aquestes agendes llargues d'estiu. Un recull, perquè no ho podem explicar tot. Comencem a dimarts 4 d'agost perquè a les 7 comença el cicle d'estiu de Llafranc amb la Flama de Farners. Dimarts que ve també a 2 de 8 del vespre a Torroella hi haurà la principal de Banyoles i a les 9 de la nit hi haurà ballada a Sant Cebrià de Rosselló amb la Milenària. També a les 10 de dimarts que ve a Puigcerdà hi haurà la Foment del Montgrí i també a les 10 hi haurà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el Festival amb so de Cobla Palamós. Passem a dimecres 5 d'agost perquè a les 6 és Festa Major a Molló i hi haurà una ballada amb la principal d'Olot i a 2 de 10 sardanes a la Fresca a Hostalric amb la principal de Banyoles. A les 10 de la nit també hi haurà el 26è Memorial Ricard Vila de Sau amb les coples, la principal de la Bisbal i Montgrins a l'Arbreda de Palamós. A les 10 de la nit també hi haurà a Castelló d'Empúries sardanes amb els Rossinyolets i a la mateixa hora, però a l'Escala, hi haurà la Bisbal Jove. Dimecres que ve també a les 10 de la nit, a Tossa de Mar hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous. Dijous 6 d'agost, a un quart de dues del migdia, ballada amb la principal de la Bisbal a Golmés per la seva festa major i al mateix dia, però a les 6 de la tarda, a Castelló d'Empúries hi haurà ballada de festa major amb la principal del Llobregat. També a les 7 de dijous que ve, a Palamós acollirà el concert amb so de dona dins del festival amb so de cobla i a les 9 de la nit hi haurà el 7 de 7 Festival de l'Escola de Cobla a Banyoles amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. Dijous que ve, 6 d'agost, també hi haurà a 2 de 10 sardanes amb la nova germanor a Banyuls i també doncs, dijous que ve, cicle d'estiu a Riudarenes a 2 de 10 amb la Cobla Montgrins. També a les 10, la principal de Llobregat juntament amb Guillem Batllori seran al Festival amb so de Cobla a Palamós presentant aquest nou projecte i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. També a les 10 a Llançà hi haurà la Bisbal Jove i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Marinada. Divendres 7 d'agost, Filomena farà pas al Festival amb so de cobla, a les 7 de la tarda a Palamós i també a les 8 a Palafrugell hi haurà una ballada amb la principal de Porqueres. A les 9 de la nit, divendres que ve, a Massalcoreig hi haurà l'Avens de Riella, la 21a edició dels Sardanes a la Fresca al Segrià i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la principal de Cassà. A 2 de 10, divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la principal de Llobregat i la principal el d'Olot a les 10 serà a Sils, al passeig de Sants Cosme i Damià. Divendres que ve a les 10 també a Palamós hi haurà obeses amb la Cobla Berga Jove, el festival amb so de cobla i a les 10 de la nit a Vilafranca del Penedès hi haurà la Reus Jove. A les 10 de la nit també de divendres que ve a Tordera hi haurà la Mediterrània, a la mateixa hora a Figueres hi haurà la Ciutat de Girona. A un quart d'11 hi haurà Festa Major de Sant Feliu de Guíxols amb una ballada amb la principal de Banyoles. Passem a dissabte 8 d'agost perquè a les 6 hi haurà ballada Sant Hilari amb la principal de Banyoles i a 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà. També dissabte que ve a 2 de 7 del vespre a Ribes de Freser hi haurà ballada amb la Bisbal Jove i també dissabte que ve 28è a Plec de la Sardana d'Organyà a partir de les 7 i a partir de les 10 amb la Lluïsos Cobla. També dissabte que ve a les 7 Festa Major de Sant Iscle de Vallalta amb una ballada amb la Canigó i a les 8 del vespre a les Borges Blanques hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També dissabte a les 8 a Calafell hi haurà la Sant Jordi i a les 8 del vespre a Escaldes Engordany, a Andorra, hi haurà la Ciutat de Solsona. A 3:15 del vespre de dissabte que ve ballada dels Anissets amb la Maricel a Balaguer i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la principal d'Olot. A les 9 de la nit, 29a nit de Festa Major de Malgrat de Mar amb dues cobles, la principal de Banyoles i la Ciutat de Girona i a 2 de 10, sardanes a la Fresca a Castelldans amb la Cobla Tàrrega. També dissabte que ve a a les 10, ballada Lloret amb la Mediterrània i passem a diumenge. Diumenge 9 d'agost perquè a la 1 és Festa Major a Ciutadilla, hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 També és festa major a Esterri d'Àneu i hi haurà una ballada amb la Juvenívola de Gramunt. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la Foment del Montgrí, i a 2 de 7, a Olost, hi haurà la Canigó, perquè és festa major. També a les 7 de diumenge que ve, al Vendrell hi haurà la Marinada i a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 de diumenge que ve, a Sant Pol de Mar hi haurà la Mediterrània. A la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Cobla, a Cervera hi haurà l'Aires de la Terra, a Pineda de Mar hi haurà la Cobla Xaloc, a Castelldefels hi haurà la Baix Llobregat, a Calella hi haurà la Cobla Sant Jordi. I diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, a Palamós hi ha programa de la Transmediterrània Orquestra dins del Festival amb So de Cobla, però a les 8 també a Gramunt hi ha ballada amb la Lluïsos Cobla, a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Maricel i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A Llançà, diumenge que ve a les 10, també hi ha concert de sardanes i música per a Cobla amb la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Perquè dilluns 10 d'agost a la 1 és festa major a Llorenç del Penedès. Hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A un quart de 2 a Preixana hi haurà ballada de festa major amb l'Aires de la Terra. I a 2 de 7 a Vilalba dels Arcs hi haurà ballada de festa major amb la Miram Font. També dilluns 10 d'agost a les 9 del vespre, cicle d'estiu a Perpinyà amb la Mil·lenària. I també a Santa Coloma de Farners a les 10 amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 6è aplec de la Sardana de la Vall d'Hostoles, diumenge 9 d'agost a les 12 i a les 4 de la tarda, amb les cobles La Principal d'Olot, la Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Serà Sant Feliu de Pallerols, als Arbres d'en Casals. I per esperar-lo, escoltem la Festa de Sant Feliu de Narcís Paulís a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la podem trobar en el disc commemoratiu del centenari Narcís Paulís i Vila Sardanes per a Cobla. Una sardana dedicada a Sant Feliu de Pallerols de 1974.

0: Això era la festa de Sant Feliu de Narcís Paulís.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I ens situem ara a Manresa perquè la Fira Mediterrània de Manresa, edició 29, ja ha presentat tota la seva programació que es desenvoluparà del 15 al 18 d'octubre del 2026. I nosaltres fem un repàs de la programació que contempla la copla, els instruments de la copla o també les sardanes. Una de les produccions, propostes que han presentat és la que el Festival Cantut de Castellà de la Selva estrenava el 2025, el novembre del 2025, que és aquesta fusió del grup de Vaneres Anxovetes cantant sardanes. Per tant, això es podrà veure diumenge 18 d'octubre a partir de les 11 a la plaça Neus Català, la plaça de la Fira de Manresa. Té una durada de 45 minuts i veurem a les Anxovetes altre cop cantar aquestes sardanes, una ballada de sardanes cantades que va tenir molt d'èxit a Cassà, tal com ho vam poder veure a les xarxes socials del Coplejant i que ara es reprodueix a la Fira Mediterrània de Manresa, fent aquesta sinergia, recorregut cultural d'aquestes propostes que s'encarreguen o que s'estrenen en els diferents festivals de cultura d'arrel del país. Les Anxovetes és un grup de Vaneres gironí cantat i íntegrament format per dones. Després de més de 10 anys de trajectòria, ara amplien el seu repertori amb aquest espectacle de sardanes cantades que podrem tornar a veure a Manresa. Anem a escoltar un tema d'aquests. És la sardana Girona m'enamora de les Anxovetes, que també està en el seu darrer disc. L'escoltem.

0: Això era Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, a càrrec de les Anxovetes. L'altra proposta que ha programat la Fira Mediterrània de Manresa aquest 2026 és una que ja n'hem parlat aquí, que és la nova producció, la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una producció titulada Pau, centrada en l'efemèride de Pau Casals, i que podrem veure a Manresa el divendres 16 d'octubre a partir de 2:50 de la nit al Teatre Cursal de Manresa, a la Sala Gran, amb durada d'un euro. Les entrades ja estan a la venda i l'anticipada val 10 euros. L'UMAC presenta aquesta nova proposta de gran format que gira al voltant de la pau i dels drets humans, prenent com a punt de partida el llegat de Pau Casals. L'espectacle és un crit en defensa de la dignitat humana. La proposta genera una experiència que posa l'art al servei de la memòria i del compromís cívic i reivindica a Pau Casals per l'experiència, excel·lència musical i pels valors ètics. Anem a escoltar un dels temes de la seva darrera producció cru, i és ChatGPT. L'escoltem.
1: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
2: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumans pasturen el sud.

pastors que els acompanyen. Els pastors que els acompanyen. Saben dels temps i dels camins, coneixen el pas dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes, un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i la ment ens fan somiar un destí transhumà, transhumanista.

ciència és la nostra guia en el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han

Això era Chat GPT de l'Humac Orquestra. I la darrera proposta que destaquem de la Fira Mediterrània de Manresa és una que integra un instrument de la cobla, més concretament el flabiol i tamborí de la Leoni Marteta amb el grup Trèvol, aquest i el seu nou disc folk d'Extra Radi, del qual ja n'hem parlat aquí al Coblejant. S'estrenarà en aquesta Fira Mediterrània de Manresa dijous 15 d'octubre a 3:15 de la nit a l'espai Taverna Cervesera Guineu. Ja sabem com sona aquest projecte, que n'hem parlat aquí fa poques setmanes al Coblejant, però anem a escoltar aquest tema que tenen dins del disc, on hi col·labora tota una copla d'amics de la universitat, d'aquest nou grup de folk, que és Granaïna de Montaverner, de Trèvol, en el seu darrer disc, Folk d'Extra Radi. L'escoltem.

0: Això era Granaïna de Montaverner, del grup Trèvol.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. La Copla Sant Jordi torna a fer una gira per Itàlia aquest proper mes d'agost. La mateixa Copla, a les seves xarxes socials, va publicar aquesta setmana unes històries on explicaven que ja estan començant a preparar els seus concerts que faran la setmana que ve a Itàlia a dins del festival Occitamo Festival. A les històries se'ls veu acompanyats de diferents músics, entre alguns, i veiem alguna acordionista. Ampliarem aquesta informació més endavant, però de moment aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I és que també hem d'explicar que l'Associació Amics de la Sardana del Pla de Santa Maria, juntament amb el seu ajuntament, inauguren un nou monument a la sardana, aquesta població tarragonina. Serà el proper 1 d'agost en un acte institucional al matí al Parc de la Fàbrica del Pla de Santa Maria, on hi haurà també una vetllada de sardanes a càrrec de la Copla Reu Jove i on s'hi estrenarà una sardana, el Serè i la Marinada. Encara no han explicat de quin autor o quina autora serà. A la una hi haurà el descobriment del monument a la sardana. N'estarem pendents.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant aquesta sardana que estrenava Marcel Sabater ara fa un any i mig, Manel, dedicada a Manel Saderra i Puigferrer. L'estrenava més concretament el 20 d'octubre del 2024 i ara ha estrenat una nova sardana després d'aquesta. Per tant, ja l'hem escoltat per començar, ara anem a escoltar aquesta. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.
4: Bé, avui comencem situats al 1959, un moment en què John Coltrane està enregistrant dos discos, un amb la seva formació com a líder, el Giant Steps, i l'altre participava al Kind of Blue de Miles Davis. D'aquest Giant Steps escoltem el tema Espiral.

És l'espiral del Giant Steps de l'any 59 de John Coltrane. Atirem dos anys enrere, és el 57, d'un saxofonista a un pianista, que a més van col·laborar molt sovint, Thelonious Monk, del que escoltarem Love Mirror del seu Monk's Music, que és un àlbum que va publicar el 1957 i sovint és considerat com un dels millors discos de la col·laboració del pianista amb el label Riverside.

0: Jelly Roll, del disc Mingus Aum, de Charlie Mingus, evidentment, una composició seva. Avui acabem amb el contrabaixista, abans hem escoltat el pianista Thelonious Monk i hem començat amb el saxofonista John Coltrane.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Forques, 95.
3: No sé molt bé què és el que em passa, però crec que és l'olor d'estiu.

cau el temps com un lladre sobre tu. T'acompanya, t'esgarrapa, i xic, ja no hi és. Cada passa no t'esmena ni un mareix. Amb moments bons, amb altres morts, i tan sovint res a fer. Seuré damunt d'alguna pedra, esperaré tranquil·lament. És de covards posar-se a córrer i jo mai no ho faré. Aquesta alçada de la història no em fa por quasi bé res. I que el destí faci la seva aposta ja m'està bé. I que el destí faci la seva aposta ja m'està bé.

feliç immens. No hi ha neguit, cobert de llum, tot té un sentit. I quan el temps ve m'esgarrap, miro el mirall, m'enric i em dic: ei, Eduardo.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Em dic Líria, tinc 10 anys, m'agrada l'estiu perquè puc anar a la piscina i marxaré a viatjar a Japó.

0: pour te perdre.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
3: Aquestes vacances...
4: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
6: Isaac Albéniz i Pasqual, el de Camprodon, un de tants nins prodigi de la música. Als 4 anys va fer el seu primer concert i als 7 la primera composició. El 1900 ja té 40 anys, instal·lat a París, ja és un pianista i compositor reconegut, amic íntim de Ducasse i de Fauré. Se'n va a Niça a passar una temporada, deixa de tocar el piano, de fer concerts, i es posa a escriure el que seria la seva obra més important. 12 peces per piano, reunides en 4 quaderns i publicades amb el nom d'Ibèria.

d'Ibèria, d'Isaac Albéniz i l'Albaicín, amb la pianista Alicia de la Rocha. L'Albaicín és un barri popular de Granada. Segons el mateix Albéniz, ho explica el seu diari, ell va estudiar amb Liszt, que donava lliçons a tota Europa, i acabarien sent amics, Liszt i Albéniz. Aquesta història, però, és posada en dubte per historiadors de la música. Tot això per passar ara a escoltar Liszt amb una de les seues peces més populars, El somni d'amor número 3, que va escriure el 1850. Són tres peces escrites per acompanyar poemes.

El somni d'amor número 3 de Liszt amb el pianista Lang Lang. I per acabar, més piano, Brahms va escriure les seues fantasies, opus 116, 5 anys abans de morir. Les va escriure el 1892. Són intermezzos, com somnis, segons Clara Schumann, i tres capricis. Escoltarem un dels intermezzos amb el pianista hongarès Martin Csiba.

0: un dels intermezzos de la fantasia Opus 113 de Brahms amb el pianista Martin Chiba. Avui piano amb el Benis, Liszt i Brahms.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Maïlis, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè aniré a París amb un amic de l'escola. Per al meu aniversari, faré una festa amb les meves amigues.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
4: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
5: Avui començarem amb un pianista més acostumat a tocar Mozart o Chopin que temes de jazz. Lang Lang és el que es considera un pianista virtuós. És jove, és del 82 i ja té una fama planetària. És xinès i viu als Estats Units. Ha fet un disc el 2016, New York Rhapsody, que vol ser un homenatge a la ciutat que, segons ell, defineix la música del segle XX. Hi trobem la cèlebre Rhapsody in Blue de Gershwin, un tema de West Side Story, i aquella cançó que cantava Audrey Hepburn al film Breakfast at Tiffany's del 1962, la veu de Madalena Peyrou amb Moon River.

Moon River, amb el pianista Lang Lang i la veu de Madalena Peru, del disc New York Rhapsody del 2016. I l'any 2008, el trompetista suís Eric Truffaz va publicar un triple àlbum amb músiques de França, la Índia i Mèxic. El disc en diu Rendezvous, París, Benarés, Mèxico. Del disc dedicat a París escoltarem Mr. Wyatt amb la veu de Sly Johnson, una veu que pot recordar per les seues filigranes vocals la de Bobby McFerrin. És un homenatge al músic Robert Wyatt.

Mr. Wyatt, d'Eric Truffaz, amb la veu de Sly Johnson, del disc Rendezvous, París, Benarés, Mèxico, del 2008. I acabarem amb la pianista i cantant de l'Azerbaidjan, Aziza Mustafazadeh, que el 1995 va fer un disc amb músics importants del jazz fusió, com el guitarrista Aldi Meola, el saxofonista Bill Evans o el baixista Stanley Clark, del que en va vendre uns 2 milions de còpies. Escoltem el tema que dona el títol al disc, Dance of Fire.

Dance of Fire, d'Aziza Mustafa Zadeh, del seu disc Dance of Fire del 1995. Abans el pianista Lang Lang amb Madalena Peru i el trompetista Eric Trufas amb el cantant Sly Johnson.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Lola, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la piscina.

Lyonnaise, à Toulouse, 96.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
4: Avui amb sardanes orquestrades. El director Carles Coll va crear l'Orquestra de Cambra de l'Empordà a Figueres el 1989. Amb ell l'orquestra ha fet gires arreu del món i espectacles humorístico-musicals que també han arribat a Catalunya Nord. El 2005 van fer el disc Sardanes de corda. Es tractava de substituir els instruments de la cobla pels d'una orquestra de cambra. La sardana de Joaquim Serra, La noia alegre que no sap plorar, sona així.

La noia alegre que no sap plorar, de Joaquim Serra, amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida per Carles Coll, del disc Sardanes de corda del 2005. 3 anys després d'aquesta iniciativa, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà s'uneix amb la cobla La Principal de la Bisbal i fan la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Carles Coll i Francesc Assú són els dos directors. Doncs les dues capitals empordaneses, Figueres i la Bisbal, es troben musicalment. Han fet una pila de discos, amb músiques de Lluís Llach, les llegendes del pop-rock, llegendes del cinema, del musical, però els dos primers van ser dedicats a la sardana. El tercer, Catalunya al cor, del 2010, va ser amb un repertori català més ampli. Escoltem En els braços de la mare, de Valentí Miseracs, sobre la cançó popular La Dida.

0: Girona Aimada de Vicenç Bou amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya del disc Sardanes per al món del 2008.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Noel, tinc 11 anys i m'agrada l'estiu, vacances i no estem a l'escola.

0: passéssiu aquell dia jugant i rient o plorant a casa amb mi.
1: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
5: Avui contrabaix amb acordió, jazz amb flabiol i, per acabar, cinc músics catalans interpretant Wayne Shorter. Un habitual d'aquests 20 de jazz, el contrabaixista Reno García Fons, amb un disc Fuera, fet amb l'acordionista Jean-Louis Matinier, el van fer el 1999. És un disc ple de magnífiques melodies amb un contrabaixista i un acordionista que saben extreure del seu instrument sons que va més enllà dels habituals. D'aquest disc, Derniera Ruta.

Dernière Route de Renaud García Fons del seu disc Fuera del 1999. I avui tornem al disc Sol de Flabiol del grup Jazzcat, aquests quatre músics que han incorporat el flabiol com a instrument de jazz. Van publicar el seu primer disc, Sol de Flabiol, el 2014, pel tricentenari de la pèrdua de les llibertats catalanes. Ahir els vam descobrir i avui hi tornem amb el tema Tango d'en Amèlia, basat, evidentment, en l'excel·lent melodia de la cançó tradicional El Testament d'Amèlia. A partir d'aquí, ells ja s'encarreguen d'improvisar.

tango d'en Amèlia amb els Jazzcat del seu disc Sol de Flabiol del 2014. I acabarem amb el pianista català Joan Díaz, que l'any 2011 va fer un disc, We Sing Wayne Shorter, totalment dedicat a temes d'aquest saxofonista i compositor amb un historial impressionant, ja sabeu, Jazz Messengers, Miles Davis, Weather Report, són etapes de Wayne Shorter. Joan Díaz ja havia fet un disc l'any 2008 revisitant temes d'un altre músic i compositor important com el pianista Bill Evans. Va fer el We Sings Bill Evans. Els músics d'aquest We Sing Wayne Shorter que escoltarem són Joan Díaz al piano, doncs, Gabriela Margant, saxo tenor, Judit Nedermann, cantant, Pau Lligades al contrabaix i Ramon Àngel Rei a la bateria. D'aquest disc, The Three Maria.

0: The Three Marias, de Joan Díaz, del seu disc Wishing Went Shorter, del 2011. Abans, Reno García Fons i els Jazz Cat amb el seu jazz en flabiol.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95. Yep.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Garro de cavaller, la mirada freda,

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Kenny, tinc 9 anys. M'agrada l'estiu perquè hi ha molt sol.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
4: Ràdio Arrels.
5: Avui Rachmaninov i Eduard Toldrà, per començar el primer moviment del concert per piano número 2 de Rachmaninov, en diverses llistes de preferències musicals, apareix gairebé sempre en les primeres posicions. Hi ha una llista que el col·loca en la primera posició de les preferències musicals. El concert per piano número 2 és una obra que Rachmaninov va escriure entre el 1900 i el 1901. Rachmaninov va ser gairebé més apreciat en el seu temps com a pianista i director d'orquestra, més que com a compositor. Ell, com a compositor, parlava sempre de sinceritat i deia: en les meues partitures no faig cap esforç per ser original, romàntic, nacionalista o qualsevol altra cosa. Escric sobre el paper la música que escolto dins meu i ho faig de la forma més natural possible. Escoltem aquest primer moviment del concert per piano número 2 de Rachmaninov amb Evelyn Chen, amb la Filarmònica Orquestra, dirigida per Leonard Slatkin.

Bé, doncs així acaba el primer moviment d'aquest concert número 2 per piano de Rachmaninoff. Hem escoltat amb Evelyn Chen, amb la Filarmònica Orquestra, dirigida per Leonard Slatkin. Rachmaninoff era rus, és clar. Va dir, la meva música és el fruit del meu temperament, de manera que és música russa, però mai m'he esforçat conscientment a escriure música russa ni cap altra classe de música. D'un rus a un català per escoltar una obra d'Eduard Toldrà, una obra per quartet i piano que va fer de primer per cobla. Escoltarem les danses de Vilanova, ja sabeu que són danses tradicionals catalanes, orquestrades per Eduard Toldrà. Aquest compositor important va néixer a Vilanova i la Geltrú el 1895 i va morir a Barcelona el 1962, músic i compositor, una de les figures més importants de la música catalana de mitjans del segle passat. Toldrà va ser també un excel·lent violinista i director d'orquestra. La glossa per a cobla d'aquest ballet popular la va fer quan tenia 26 anys, a l'any 1921, i la va estrenar amb un concert de cap d'any al Palau de la Música Catalana de Barcelona l'any 1922. Anys més tard, 10 anys més tard, el 1931, en va fer la versió per quartet de cordes i piano que escoltem amb l'orquestra de cambra de Terrassa amb el pianista Adolf Pla.

0: Les danses de Vilanova d'Eduard Toldrà, la versió que va fer per quartet de cordes i piano, la primera, ja ho he dit, l'havia fet per a cobla, una obra que va escriure el 1921 i que va refer per aquesta versió 10 anys més tard. Avui hem començat amb un dels grans temes clàssics preferits pel gran públic, amb el primer moviment del concert per piano número 2 de Rachmaninoff.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2. La cançó.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Víctor, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha la piscina, la platja i les vacances d'estiu.

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants.

porta camisa amb la petxera de xarol i un girassol. Es posa el trau al noi, una cadena d'or xapada de llautó i un mocador de pegamoll. Amb xamaneia es fuma el puro i amb sal fumant

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Avui en aquests 20 de jazz, discos recents, amb músics diferents, que porten cada un d'ells un to especial. Per començar, un pianista que barreja el jazz i el flamenc, després un contrabaixista israelià, molt interessant també, i acabarem amb un músic senegalès en companyia d'un trompetista alemany. Començarem escoltant Chano Domínguez. Chano Domínguez és un dels fusionistes del jazz i la tradició musical flamenca més interessants. Amb aquest disc, Flamenco Sketch, del 2012, Chano Martínez fa referència directa al tema que amb aquest mateix títol trobem en un dels grans discos de la història del jazz, el Kind of Blue, de Miles Davis. Escoltem, doncs, el tema All Blues, de Chano Domínguez.

Chano Rodríguez, aquest pianista espanyol nascut a Cádiz el 1980, amb el tema El Blues del seu disc Flamenco Sketch, un disc del 2012. Continuem amb el contrabaixista israelià Avishai Cohen, amb un disc, Aurora, que va publicar l'any 2009. És el primer disc en el que Avishai Cohen també hi posa la veu. És el tema Winter Song.

El Winter Song del disc Aurora del 2009 de Vishay Cohen, i acabarem amb un músic senegalès i un altre d'alemany. Escoltarem la cora del senegalès Ablaye Sissoko i la trompeta Volker Goetze amb el disc que van fer el 2012, La Manque Dionti, el tema Tonya.

0: el disc Manque Dionti de l'any 2012 que van fer el senegalès Ablaye Sissoko com la seva cora i el trompetista alemany Volker Goetze. Acabem d'escoltar el tema Tonya. Abans hem escoltat el pianista andalús Chano Domínguez i el contrabaixista israelià Avishai Cohen.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Elna, 95.

els teus ulls es perden en l'horitzó dels tubs.

no em coneixes. Sóc el teu fill de sempre.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Nassim, tinc 10 anys i m'agrada l'Eixiu perquè podem anar als jocs de confabo.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

vas rentar el peu en la teva sina de lluna, amb puntes dels cabells que s'amaraven d'escuma.

0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Vilanova de Raó, 95.

es lo ciprés quillat, la corbiera salado es lo vilatge mort, la terra abandonada.

es nodria des de sempre de tradicions ben diferents. A poc va descobrir els seus racons més amagats.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Avui també ha eixit el sol i me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules.

mais jo hi son present amb el survetament. La televisió és la veritable religió.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard dels sors, tiro en tors, déus als dalts. Mentre el món gira jo d'un tall d'on, morta mar,

Ecs amb mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Vals que vol ballar

0: Han passat hores i hores, dies i dies, el port era silenci, però un dia una gavina es va aixecar i una veu va cridar...
1: Una veu!

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

quan l'afecció s'esmull. Dius que ara has d'anar a veure coses més lluny. I has guardat el cotxe i m'has deixat el gat. La casa és un garbuig, és que t'han embruixat?

papers i fotos ho has tot escampat. En algunes d'elles m'hi has estripat el cap. El cafè és amarg, els llençols arrugats.

0: Radio Arrels, a Salelles, 95.
1: Un baixanenc i una ribes altesa, lligats de fresca al fogot de l'amor, se van casar aquesta lluna darrere, a l'agost, quan els jaumets sumadors, i el novi ple de galanteria, li va dir un

que contenta, malgrat el temps sol punt de s'embrumar. Que el que refrenc la ruta és més plasenta, i a la mar arreu vam arribar. Mé del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps nos va contrariar. Mite aquí que no s'ha

massa amb els seus jocs patrimonials. La nòvia em feia la grimassa, deia són jocs que són pas ben loials. Si te podia tornar la parella amb els galants que són festejats.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: A Bolquera, 93.1.
2: La policia està al servei dels ciutadans. La servilia està al ciutei dels ciutadans. La ciutadia està al polei dels certadans. La policia està al ciutei dels herbatans.

La ciutat sí està al porvell dels tincerdans. La liposia està al marcell dels taciudans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès, que no està res.

0: La policia està al servei dels ciutadans. L'estudiantia està al col·lei dels servimans. La servilia està al servei dels porimans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès que no està en res.
1: Se marcha del sitio donde está, porque entonces nos escapan de la iglesia, cambio.
2: De acuerdo, si lo dejamos por la puerta, pues, si no, a palo limpio, cambio.
3: Si no, vamos a tener que poner las armas de fuego, cambio.
2: Vamos a ver, se va a aparecer un Charlie, entonces el Charlie que vaya a jugar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.